0: viernes. Hoy es un día de despedidas. Lo es aquí en la radio. Escuchábamos antes al compañero Pedro Blanco que se despedía de su verano. El mejor verano en la radio, ha dicho el compañero Pedro Blanco. Ya saben que el próximo lunes arrancamos temporada liderada en Hoy por Hoy con Aymar Bretos. Estamos hoy de despedida del verano radiofónico. Y hay otra despedida en la que nos queremos fijar, que nos emociona mucho también. L'Associació d'Amics del Poble Saharaui de Balears despide hoy a los 36 niños y niñas acogidos en este programa Vacances en Pau. Catalina Rosselló, que es la presidenta de esta asociación, ya nos acompaña. ¿Cómo estás, Catalina? Buen día. ¿No está Catalina al otro lado del teléfono o sí?
1: Sí.
0: Catalina, aquí estás.
1: Sí, es que se había teat,
0: no pasa res. Son cosas del directo, la radio, sí. La radio está viva y pasan este tipo de cosas. Catalina, estaba diciendo que hoy es un día de despedidas, un día que si nos emociona escucharte el primer día, el día de la llegada, mucho más nos emocionas cuando te llamamos para hacer balance, para que nos cuentes qué tal ha ido esta nueva edición de Vacances en Pau. ¿Cómo estàs?
1: Sí, pues, com sempre, moltes gràcies, Esther. Mm. La veritat és que ja s'acosta el dia que se n'han d'anar, ja els infants de Vacances en Pau, se'n van dia 31, però avui fent la concentració, que aquesta concentració és lúdica i reivindicativa per agrair a les famílies la generositat i solidaritat i també a les institucions i a tots en els mitjans, a tots els que ens heu acompanyat durant aquests dos mesos per fer possible que el programa Vacances en Pau realment fos un programa lúdic, divertit i sobretot també fos important per la salut dels infants i per la seva educació. I on de dir que aquests dos mesos han estat dos mesos que han anat molt bé. Els infants han passat les revisions, no hi ha hagut problemes qualcun important però molt fàcil de solucionar, i també el que sobretot hi ha hagut tema d'ulls, han hagut de posar ulleres, temes de dentistes, també han hagut de fer una bona feina, però qualcun ha hagut d'anar a un especialista, però tot solucionat. Aquests infants se retornen al campament amb els seus problemes de salut de moment solucionats, que era un dels objectius importants. Després han passat un estiu amb les famílies que els ha estimat i els estima com un fill seu i una filla seva. Han passat moments molt divertits, han fet activitats divertides, sobretot la piscina i la mà, que els ha agradat molt. I bueno, tanquem una etapa que nosaltres sempre dèiem ha estat gratificant, ha estat pels infants i per les famílies també, perquè mos arriben, i com sempre amb molta pena. Queden encara un parell de dies, però ja la gent està preparant la bossa, que se n'han de dos infants, la motxilla, però la motxilla sobretot se va carregada de sentiments.
0: Pues sí, qué bonito lo explica Catalina. Son muchas las emociones porque, claro, estos niños y niñas, claro, se encuentran ahora en esa encrucijada emocional de ganas de volver a casa, de volver con sus familias, pero dejan a otra familia, ¿no? También aquí en las islas, porque esta es la magia de Vacances en Pau, ¿no? Que al final esta experiencia genera un vínculo que es para siempre.
1: És per a sempre, és per sempre. Com has dit, els infants del vera que tenen gana de retornar, tenen en compte que després de dos mesos són infants de més petits. Enyoren la seva família, els seus amics i amigues allà, que tots se consideren família. I la seva també, per dir-lo, qualque manera, llibertat de poder estar en el desert, surten de la Jaima i estan allà a l'aire lliure. Però deixen aquí una família també que els estima i ells estimen. Això se'n va en el seu cor repartit, ho deim sempre, és una frase feta, però és així. I el vincul no se romp, perquè de tot l'estiu hi ha hagut comunicació amb la família d'acollida, tios, germans, amics, o sigui, s'han posat en contacte. Des que hi ha telèfon mòbil i tenen internet i sobretot tenen wifi en els campaments, que t'hi proporciona Gèlia, ja és una facilitat. Però jo vull contar una cosa que m'ha passat increïble, que estiguent en el govern balear amb els infants, me va telefonar una persona, em va demanar si era jo, si sí. Bueno, era un infant que va venir l'any 89 aquí i no havien tornat a tenir contacte. Ara ja és un senyor que té fills grans. Però, bueno, una emoció que estava pal a Mallorca, aquí perquè havia vengut per un parell de dies perquè viu a França, i va per localitzar el meu telèfon. I me va dir, és que me'n record moltíssim de tu i d'una altra persona que era la Clara Vidal, que està a l'associació. Bueno, me'l varen trobar, per això ho dic per vincle.
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, en tots aquests anys, perquè en aquell temps no hi havia telèfon mòbil i perdíem el contacte, pues l'on tornar a retrobar, l'on tornar a tenir. I això també és molt guapo.
0: Fíjate, és que és l'exemple, ¿no? Porque dice Catalina, son frases hechas, no, es que es la realidad pura, ¿no? Es lo que se llevan y esta persona es el ejemplo, ¿no? Vino aquí, a Vacances en Pau, l'any 89, y ahora viene de visita a las islas y hace esa llamada a Catalina Rosselló porque tiene un gran recuerdo.
1: Pues perquè no estaven, no estaven en famílies encara, el 87, sí, sí, 88, sí. 89, estaven en un alberg a la platja de Palma. Nosaltres érem els que estàvem amb ells, teníem monitors, però també nosaltres fèiem de monitors, eren més joves. Claro. I clar, se creava també un vincle molt fort.
0: I tant. Pues claro, eras parte de su familia y lo has seguido siendo durante todos estos años, Mejina. Te han pasado más de 30
1: años. Sí,
0: más de 30
1: bueno,
0: años.
1: Bueno, sí, mes.
0: Catalina, pues sí. Yo creo que es el mejor resumen de esta nueva edición de Vacances en Pau. Fer possible, decías ahora, sí, ho heu fet possible una vegada més. No és fàcil, lo sabemos. 36 niños y niñas han podido venir este año, pero te despido con el deseo de que el próximo sean muchos más. Queremos que sean muchos más los niños que puedan venir a pasar un verano con nosotros. Catalina Rosselló, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Esther, i diguem que el programa, nosaltres, la campanya continua, no l'aturam, perquè hem d'aconseguir moltes famílies, i gràcies a vosaltres per donar-nos el suport.
0: Gràcies a tu, Catalina, que tinguis un bon cap de setmana de despedides, que sabem que te sap molt de greu, però volveran, muchos de ellos volveran, porque regresan.
1: Otros no, porque ya han cumplido los 5 años, pero otros sí, regresan.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Esther. Una abraçada.
0: Llegamos a la 1 de la tarde.